tantos mil anys, que és el que dura una guerra, rodejats de sang. Glòria als objectors, mor al servei militar. Gràcies, pare, per no haver-me ensenyat a matar.